0: te captura.
1: La Ventana, con Marta Delvado.
2: Radio Valencia, Cadena SER.
3: Atención, oferta hasta final de mes. Si buscas un coche, en Coriocar tienes el Hyundai Tucson desde solo 157 euros al mes. El SUV líder en diseño y tecnología puede ser tuyo hoy por 157 euros al mes. Pero ojo, es una oferta exclusiva y termina el 31 de julio. No lo dejes escapar. Visítanos en nuestros concesionarios Coriocar en Marcos Automoción.
4: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: En Tien 21 te ayudamos a equipar tu casa con electrodomésticos eficientes y de calidad al mejor precio.